An é ascaléir a muintir bhúscarí an son le jaspuirt canna O'Connell Sean O'Línse Eileen Riar Dáin, Hammy Hamilton Fintano Machar agus Padar Ó Riada. Agus se bí chuin a beidir